0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Molt bon dia, què tal, com estàs? Són les 8 del matí, comencem aquesta hora nou torn de música aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Ho fem amb Tame Impala i Janie, amb això que es diu Dracula, aquesta versió remix, i que tu ja coneixes molt i molt bé. Doncs va, amb energia positiva comencem jornada, estrenant també el mes de setembre, primer dia del mes de setembre. Donar la benvinguda a tot l'equip docent que s'incorpora avui a l'escola, tot i que els nens encara tenen una setmaneta llarga abans d'incorporar-se en aquest nou curs. Doncs res, i els que us incorporeu també a la feina, molts ànims. Jo estic amb tu fins a la una del migdia. 94.6 FM. Això, t'enviem molta energia positiva per tots aquells i aquelles

0: És el nou èxit de Pablo Alborán. Ens deixa 8:45 del matí. A aquesta hora ens fixem amb la previsió meteorològica, com fem cada dia. Avui que és dimarts, primer dia del mes de setembre. Jordi Pérez, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, què ens espera aquest dimarts, primer dia de setembre, i també una miqueta com va la cosa, com pinta per aquesta setmana?
1: Doncs mirin, pinta doncs, que estrenarem setembre seguint una continuïtat del mes d'agost. Malgrat que ara han tingut aquestes nits una mica fresques, doncs la tendència és que vagin pujant. Fixin-se quina contradicció, eh? Anem a setembre, les nits s'allarguen i estem dient que es faran nits més càlides i de dia doncs, també sumarem més graus, pujaran les temperatures. Sobretot es notarà molt a l'alta muntanya, zones interiors, no tant a la costa, però vaja, no descartem que saltin alguns valors per sobre dels 30 graus aquí a la costa. Això gairebé és segur, i al setembre passar de 30 graus a primera línia de mar doncs ens dona idea de que estarem envaïts, afectats per una massa càlida força anòmala per l'època i per la zona en qüestió. I ahir doncs, vam despedir agost amb calor, amb sol, amb domini del sol, van aparèixer quatre nuvolets baixos decoratius, molt poc importants, la mar va estar tranquil·la. No hi ha meduses, absència de meduses, o sigui, Déu-n'hi-do quin estiu, malgrat la temperatura tan alta de l'aigua del mar, doncs no ens podem queixar pas. Per tant, aprofitin els que puguin anar a fer bany, perquè la mar està molt, molt plàcida. I ahir es va fregar els 29 graus de màxima al centre de Pineda. I bé, doncs avui la mínima ha voltat els 21 graus, matinada serenada, poc vent, humitats relativament altes, 70-75% d'humitat, una mica de xafogó. Però bé, 21 graus no són els 24-25, doncs entre cometes podríem dir que es dorm mitjanament bé, podríem dir-ho. I bé, avui què som? Avui som dimarts, doncs un dia de sol avui, domini del sol fins al migdia. A partir de la tarda és probable no, és gairebé segur, perquè estem veient des a través de les imatges de satèl·lit que està avançant una faixa de núvols de tipus alt i mitjà, que avança doncs, des del mar d'Alborán, costes andaluses, Múrcia, cap a València, mar Balear i Catalunya, i aquests núvols arribaran a partir de la tarda, a les 4, 5, 6 de la tarda, veuran que el cel s'entrenyina amb aquests núvols, frena la radiació solar, però no impedirà que avui doncs, les temperatures doncs, tornin a ser altetes. Tot i que avui en el conjunt de Catalunya baixen, que avui totes les zones de Lleida, Tarragona, Catalunya Central, és prou que puguin baixar 2, 3, 4 graus, segons reconades les màximes. Ahir va fer valors de 30, 32, 33, doncs avui, doncs, si diem aquests descensos, doncs, hi haurà només algunes reconades que passin dels 30 graus. Però serà un miratge, serà avui, podem dir-ho, per estrenar setembre, perquè a partir de demà, ara en parlarem, doncs pugen de forma notable. Doncs bé, això és el que tindrem avui. Màximes 27-28, els vents seran molt fluixos, de mar cap a terra una mica de migjorn, les brises seran febles, avui la mar estarà molt, molt plàcida i evidentment el sol escalfarà de valent a partir en hores de mig matí, migdia, que demarà de valent perquè, insistim, no hi ha núvols i poc vent. Demà som dimecres, demà dimecres hem d'esperar un dia de sol. A la tarda també quatre pinzellades de núvols prims. De fet, avui i demà no descartem algun ruixat, o potser un tempesta ho veig difícil, però algun ruixat cap a l'ara del Pirineu. En exclusiva, la resta, res de res, eh? Doncs això, demà un dia en principi de sol, quatre núvolets prims a la tarda, els vents seran molt fluixos demà, amb prou feina saltarà la brisa, una mica de llevantet, mig matí, migdia, per a la tarda vespre en calmar. Aquest panorama de vents ja ens denota la gran estabilitat atmosfèrica que tindrem. I això en què es traduirà en la mar? Doncs pràcticament que demà la mar doncs, estarà com un plat pràcticament tota la jornada. Un natge inferior al mig metre d'alçada estarà com una bassa d'oli, amb brises, insistim, molt, molt febles. Pugen de forma notable les temperatures. Demà ja la massa càlida es fa més evident, ens afecta més, doncs demà pugen 2, 4, 6, potser 8 graus en algunes zones respecte avui, sobretot cap a Lleida, zones del Prepirineu, Catalunya Central, interior de Girona. O sigui, demà ja veurem que salten els 35 graus en algunes raconades interior de Girona, potser cap a la Catalunya Central, i ja de forma no, segura, gairebé cap al Pla de Lleida, zones de Ponent, doncs veurem valors de més de 35 graus. Aquí, doncs, també notarem alguna pujada. Estarem ja voltant els 28-29 graus, i amb viver en sol i calor d'estiu 100%. Dir això, aquest panorama de dimecres, doncs tindrà continuïtat dijous, divendres, dissabte i diumenge, en què una massa càlida doncs començarà a sentir de valent cap al centre subpeninsular i a partir de dijous, però especialment divendres, i al cap de setmana doncs pujarà de latitud i afectarà ja més cap al nord peninsular i nord-est. O sigui, ja seria nosaltres, Catalunya, Aragó, Navarra, zones del Pirineu, sud de França, el model centre europeu avisa per situació anòmala, extrema. Això vol dir que la massa càlida que tindrem al damunt doncs provocarà, contribuirà a que les temperatures màximes doncs estiguin molt per sobre del que toquin per les dates. Això vol dir que veurem molts valors per sobre dels 35 graus en zones interiors i aquí doncs voltarem els 30 graus o més, sempre en funció de vents i humitats. Si hi ha una mica de vent terral i humitats baixes, doncs no descartem que passem dels 30 graus, que insistim, al setembre no es veu molt de tant en tant, però amb aquest panorama no descartem, insistim, que a finals de setmana aquí a la costa passem dels 30 graus. I els vents seran fluixos, brisetes, la mar serà molt tranquil·la i el sol serà el protagonista, amo i senyor, de tot aquest resta de setmana. Aquest panorama es pot allargar doncs ben bé més bastant entrada la setmana que ve, potser fins a mitjans de setmana que ve podríem tenir aquest panorama de molta estabilitat, de sol i moltíssima calor. Les nits també no seran tan fresquetes, entre cometes, estarem ja cap als 22, però anirem cap als 23-24, en fi, increïble, una mica tot plegat, que costa de fer aquestes previsions perquè sembla que hauríem d'anar al revés, però no, anem a més calor quan ja estem al mes de setembre. Però és una massa molt càlida anòmala i amb aquest panorama doncs creiem que anirà per aquí, senzillament, per això, no ho diem perquè tenim les eines i veiem els mapes i ens fa pensar que la calor apretarà de valer. En el moment això és tot, Olga, a punt ja per expectants, per resums dels mesos d'agost, no només a Pineda, sinó a la resta de Catalunya, ho anirem desvetllant, ho anirem comentant, ja ho veuran també en els mitjans televisius, per suposar. Però bé, aquí a Pineda doncs, ja l'estem preparant i demà doncs, farem 5 cèntims. Jo només deixo aquesta pregunta a l'aire. Ha fet més calor el juliol o l'agost? Què creuen? Juliol pensin que va fer molta onada de calor, temperatures va ser de rècord. Què creuen? Vagin pensant-s'ho en si mateixos i demà donarem la resposta. Encara que sigui una dècima un per sobre, ja és més càlid. O sigui, anirem nosaltres aquí amb rigor i a fil per randa. O sigui, quin ha estat més càlid, juliol o agost? Doncs demà ho comentem i ho desvetllem.
0: Molt bé.
1: De moment això és tot.
0: Perfecte, Jordi, doncs res, seguirem passant calor, no hi ha manera de canviar les tornes, per dir-ho de forma popular. Jordi, demà seguim a 8:45 del matí. Gràcies i que vagi bé, molt bon dia.
1: Molt bon dia, fins demà.

0: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 9. Notícies.
1: En una setmana, dimarts de la setmana vinent, comença el curs escolar. A diferència dels cursos anteriors, tots els ensenyaments començaran el mateix dia. El 8 de setembre és l'inici de curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. Els docents han tornat avui a la feina, tot i que els equips directius dels centres fa dies que ja s'han incorporat. El Departament d'Educació ha anunciat que s'han reforçat les plantilles de mestres i professorat. Hi haurà més professionals a l'escola inclusiva i s'obriran més aules d'acollida per a la integració de l'alumnat nouvingut. També està previst un increment salarial per als docents, 700 euros anuals, que se sumen als 800 que van cobrar al maig dins del complement específic. Se'ls pagarà també un complement de 50 euros nit quan vagin de colònies o viatges escolars, ja que fins ara no cobraven res per a aquestes activitats fora d'horari. Tot i així, les mesures són encara insuficients pels sindicats i es manté la convocatòria de vaga pel primer dia de curs. A Pineda, sobre la convocatòria de beques per activitats esportives extraescolars per aquest curs. Les famílies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, amb dos dies inclosos, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de seu electrònica. L'Ajuntament ha recordat que per tramitar la beca és imprescindible disposar de cita prèvia i que no acceptaran cap sol·licitud sense reserva prèvia. La cita ja es poden demanar fins al 6 de setembre. Unes cites que es poden demanar trucant al telèfon 767 1560 93 767 1560 de 8:45 del matí a 2 del migdia o a través del web citaprevia.pinedadamar.org. L'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar l'accés dels infants i joves a la pràctica esportiva fora de l'horari lectiu. El Centre Cívic Poblenou ja ha presentat la programació de tardor amb una variada proposta d'activitats dirigides a tothom. Les inscripcions es faran del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 de setembre la inscripció s'obrirà al públic general segons les vacants disponibles. Els cursos i tallers es faran entre els mesos d'octubre i desembre amb propostes de salut i benestar com ioga, pilates o gimnàstica, també tallers creatius de dibuix, fotografia i costura, cursos d'idiomes i activitats vinculades a les noves tecnologies i la comunicació. Aquest any el Centre Cívic Poblenou celebrarà el seu desè aniversari amb una festa especial prevista pel dissabte 19 de setembre. I estrenem el setembre amb la mateixa tònica de l'agost. La calor no afluixa i la temperatura segueix pujant amb valors de 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala per l'època.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Nou model organitzatiu de salut integrarà CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El Departament de Salut ha impulsat un nou model organitzatiu a l'àrea integrada de salut de la Baixa Tordera, que engloba l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La iniciativa forma part de l'estratègia de transformació del sistema sanitari que la Regió Sanitària de Girona està desplegant en tres territoris. Es busca adaptar l'atenció als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les noves necessitats socials i tecnològiques. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció. Una de les novetats és la posada en marxa de la finestra única d'atenció domiciliària gestionada per l'equip de suport domiciliari. Aquest servei centralitzarà les demandes assistencials per derivar cada pacient al recurs més adequat. La proposta també posa un accent especial en salut comunitària amb la creació d'una xarxa d'acció comunitària que reunirà els 14 ajuntaments del Maresme i Selva Marítima, els serveis socials i els agents sanitaris. La finalitat és identificar conjuntament les necessitats de salut de la població i actuar per reduir les desigualtats entre municipis. A Malgrat de Mar, la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda s'ajorna fins a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la restricció no entrarà en vigor de manera immediata, sinó que s'aplicarà a finals de mes, quan comencin els treballs d'instal·lació de pals de fusta i cordes per impedir l'accés i l'aparcament de vehicles a la zona. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, però la decisió ha generat debat entre veïns i usuaris amb opinions dividides. El fotògraf pinedenc Òscar Sánchez Martos ha estat distingit amb una menció d'honor als prestigiosos International Photography Awards 2026, un dels certàmens de fotografia més reconeguts a escala internacional. El reconeixement li ha arribat en la categoria de natura, la secció no professional, gràcies a una fotografia que consta al certificat oficial dels premis, i la menció destaca la qualitat artística i tècnica de la imatge dins d'un concurs que cada any reuneix milers de fotògrafs d'arreu del món. I ha estat el fotògraf pinedenc Òscar Sánchez qui ha tingut aquest reconeixement. I el temps marcat per aquesta situació estiuenca, una situació que ens arriba en un setembre, que comencem amb calor, la màxima d'ahir 29 graus a Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: Uns minuts per recordar un dels grans èxits del boss Bruce Springsteen. Avui recuperàvem The Rising a un quart i mig d'11 al matí per compartir amb tu energia positiva i encara amb els colors de l'estiu aquí a la ràdio, tot i que ja és primer dia del mes de setembre. Què tal? Com ho portes? Benvingut, benvinguda. Si t'acabes d'incorporar al meu costat i si fa una estona que hi ets, gràcies per ser-hi i per preferir-nos. T'hem preparat molt bona música. A punt en Fangoria, Me Voy. També a punt Dave Stewart, Miley Cyrus i molts més.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Energia positiva que t'enviem des de la ràdio. Amb Fangoria.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a Dental Company Pones. I recorda, no tanquem a l'estiu.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 11. Notícies.
1: En una setmana, dimarts de la setmana vinent, comença el curs escolar. A diferència dels cursos anteriors, tots els ensenyaments començaran el mateix dia. El 8 de setembre és l'inici de curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. Els docents han tornat avui a la feina, tot i que els equips directius dels centres fa dies que ja s'han incorporat. El Departament d'Educació ha anunciat que s'han reforçat les plantilles de mestres i professors.

0: professorat. Hi haurà més professionals a l'escola inclusiva i s'obriran més aules d'acollida per a la integració de l'alumnat nouvingut. També està previst un increment salarial per als docents, 700 euros anuals, que se sumen als 800 que van cobrar al maig dins del complement específic. Se'ls pagarà també un complement de 50 euros nit quan vagin de colònies o viatges escolars, ja que fins ara no cobraven res per a aquestes activitats fora d'horari. Tot i així, les mesures són encara insuficients pels sindicats i es manté la convocatòria de vaga pel primer dia de curs. A Pineda, sobre la convocatòria de beques per activitats esportives extraescolars per aquest curs. Les famílies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, amb dos dies inclosos, presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de seu electrònica. L'Ajuntament ha recordat que per tramitar la beca és imprescindible disposar de cita prèvia i que no acceptaran cap sol·licitud sense reserva prèvia. La cita ja es poden demanar fins al 6 de setembre. Unes cites que es poden demanar trucant al telèfon 767 1560 93 767 1560 de 8:45 del matí a 2 del migdia o a través del web citaprevia.pinedadamar.org. L'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar l'accés dels infants i joves a la pràctica esportiva fora de l'horari lectiu. El Centre Cívic Poblenou ja ha presentat la programació de tardor amb una variada proposta d'activitats dirigides a tothom. Les inscripcions es faran del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 de setembre la inscripció s'obrirà al públic general segons les vacants disponibles. Els cursos i tallers es faran entre els mesos d'octubre i desembre amb propostes de salut i benestar com ioga, pilates o gimnàstica, també tallers creatius de dibuix, fotografia i costura, cursos d'idiomes i activitats vinculades a les noves tecnologies i la comunicació. Aquest any el Centre Cívic Poblenou celebrarà el seu desè aniversari amb una festa especial prevista pel dissabte 19 de setembre. I estrenem el setembre amb la mateixa tònica de l'agost. La calor no afluixa i la temperatura segueix pujant amb valors de 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala per l'època.
1: Gràcies, Maria Josep. Nosaltres seguim amb bona música i amb energia positiva per acompanyar-te en aquest primer dia de feina per molts que s'incorporen avui, primer dia del mes de setembre, bé, i d'altres que comenceu vacances. Per tant, sigui com sigui, aquí estem també per acompanyar-te amb energia positiva i amb bona música.

0: loquillo.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Afortunat o afortunada aquell que té un amor que el sents tan i tan fort que tens la sensació que pots morir fins i tot doncs, d'amor o de quedar completament paralitzat per aquesta emoció.

Aquesta és la nova cançó que hem sentit aquest estiu d'Olivia Rodrigo amb Drop Dead i que ens deixa 11:45 del matí. L'actualitat que combinem de seguida amb Black Eyed Peas, Where is the Love, seguim parlant d'amor, a més a punt, Cesc Freixas, Maroon 5 i molts més.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
5: 94.6 FM. Energia positiva.

Nou model organitzatiu de salut integrarà CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El Departament de Salut ha impulsat un nou model organitzatiu a l'àrea integrada de salut de la Baixa Tordera, que engloba l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La iniciativa forma part de l'estratègia de transformació del sistema sanitari que la Regió Sanitària de Girona està desplegant en tres territoris. Es busca adaptar l'atenció als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les noves necessitats socials i tecnològiques. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció. Una de les novetats és la posada en marxa de la finestra

única d'atenció domiciliària gestionada per l'equip de suport domiciliari. Aquest servei centralitzarà les demandes assistencials per derivar cada pacient al recurs més adequat. La proposta també posa un accent especial en salut comunitària amb la creació d'una xarxa d'acció comunitària que reunirà els 14 ajuntaments del Maresme i Selva Marítima, els serveis socials i els agents sanitaris. La finalitat és identificar conjuntament les necessitats de salut de la població i actuar per reduir les desigualtats entre municipis. A Malgrat de Mar, la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda s'ajorna fins a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la restricció no entrarà en vigor de manera immediata, sinó que s'aplicarà a finals de mes, quan comencin els treballs d'instal·lació de pals de fusta i cordes per impedir l'accés i l'aparcament de vehicles a la zona. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, però la decisió ha generat debat entre veïns i usuaris amb opinions dividides. El fotògraf pinedenc Òscar Sánchez Martos ha estat distingit amb una menció d'honor als prestigiosos International Photography Awards 2026, un dels certàmens de fotografia més reconeguts a escala internacional. El reconeixement li ha arribat en la categoria de natura, a la secció no professional, gràcies a una fotografia que consta al certificat oficial dels premis, i la menció destaca la qualitat artística i tècnica de la imatge dins d'un concurs que cada any reuneix milers de fotògrafs d'arreu del món. I ha estat el fotògraf pinedenc Òscar Sánchez qui ha tingut aquest reconeixement. I el temps marcat per aquesta situació estiuenca, una situació que ens arriba en un setembre, que comencem amb calor, la màxima d'ahir 29 graus a Pineda.

0: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
1: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort.

El ritme de l'estiu que ens l'ha marcat ella, Aina Machuca, ella és cantant, model, artista, multidisciplinària, és de casa nostra i, a més, guanyadora de la quarta edició del programa de talents Eufòria. L'estiu ets tu.

parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
2: a Ràdio Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Nou model organitzatiu de salut integrarà CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El Departament de Salut ha impulsat aquest nou model a l'àrea integrada de salut de la Baixa Tordera, que engloba l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La iniciativa forma part de l'estratègia de transformació del sistema sanitari que la Regió Sanitària de Girona està desplegant en tres territoris. Es busca adaptar l'atenció als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les noves necessitats socials i tecnològiques. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció. La nostra àrea integrada de salut, Baixa Tordera, té una població de referència de 217.000 habitants. Aposta per un model en què l'atenció primària, hospitalària, intermèdia, de domicili i comunitària treballin de manera coordinada amb circuits compartits i una gestió conjunta dels pacients. Una de les novetats és la posada en marxa de la finestra única d'atenció domiciliària gestionada per l'equip de suport domiciliari. Aquest servei centralitzarà les demandes assistencials per derivar cada pacient al recurs més adequat, sigui hospitalització a domicili, els equips del PADES o l'atenció intermèdia. A més, incorpora eines d'intel·ligència artificial per al triatge de patologies.

tecnologies de l'aparell locomotor i sistemes de monitoratge remot per pacients amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva. Aquesta proposta, aquesta novetat de salut al nostre territori, també posa un accent especial en la salut comunitària amb la creació d'una xarxa d'acció comunitària que reunirà els 14 ajuntaments de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, també els serveis socials i els agents sanitaris. Falta una setmana per l'inici del curs escolar previst per dimarts vinent. A diferència dels cursos anteriors, tots els ensenyaments començaran el mateix dia, el 8 de setembre. És l'inici del curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. Els docents han tornat avui a la feina, tot i que els equips directius dels centres ja fa dies que s'han incorporat. El Departament d'Educació ha anunciat que s'han reforçat les plantilles de mestres i professorat. Hi haurà més professionals a l'escola inclusiva i s'obriran més aules d'acollida per a la integració de l'alumnat nouvingut. També està previst un increment salarial per als docents de 700 euros anuals que se sumen als 800 que van cobrar al maig dins del complement específic. Se'ls pagarà ara també un complement de 50 euros per nit quan vagin de colònies o viatges escolars, ja que fins ara no cobraven res per a aquestes activitats fora d'horari. Tot i així, les mesures consideren que són insuficients als sindicats i es manté la convocatòria de vaga pel primer dia de curs. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de beques per activitats esportives extraescolars pel curs 2026-2027. Les famílies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, tots dos dies inclosos, ja sigui presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. L'Ajuntament recorda que per tramitar la beca és imprescindible disposar de cita prèvia i que no s'acceptarà presencialment cap sol·licitud sense reserva prèvia. Les cites ja es poden demanar fins al 6 de setembre trucant per telèfon al 93-767-1560 de 8:45 del matí a les 2 del migdia fins divendres o fins diumenge a través del web citaprevia.pinedademar.org. citaprevia.pinedademar.org. L'objectiu d'aquestes beques és facilitar l'accés dels infants i joves a la pràctica esportiva fora de l'horari lectiu. El Centre Cívic Poblenou obre les inscripcions de tardor amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Ja han presentat la programació i el període d'inscripció comença el dia 5. Serà del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 de setembre la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. Els cursos i tallers es faran entre els mesos d'octubre i desembre amb propostes de salut i benestar com el ioga, pilates o la gimnàstica, tallers creatius de dibuix, fotografia i costura, cursos d'idiomes i activitats vinculades a les noves tecnologies i la comunicació. A més, recordem que el Centre Cívic Poblenou celebra el seu desè aniversari. Ho farà amb una festa especial prevista pel dissabte 19 de setembre, oberta a tota la ciutadania. Per a més informació, recordem que el Centre Cívic Poblenou és al passeig de Diputació 8. També podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93-767-1560 i consultar tota la programació a pinedademar.cat i xarxes socials del Centre Cívic. A Malgrat de Mar, la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda s'ajorna fins a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la restricció no entrarà en vigor de manera immediata. Serà a final de mes quan comencin els treballs d'instal·lació de pals de fusta i cordes per impedir l'accés i l'aparcament de vehicles a la zona. La mesura respon a un requeriment de l'Estat.
l'administració competent en el domini públic marítim terrestre i que obliga a impedir l'estacionament en aquest espai d'acord amb la legislació de costes. La decisió ha generat debat entre veïns usuaris amb opinions dividides per la pèrdua de places d'aparcament en una zona molt freqüentada amb el Grat de Mar.

0: També recollim encara valoracions de la Festa Major de Pineda i aquesta primera és per destacar la trobada dels gegants, una cita que va reunir 18 colles i més de 40 figures d'arreu de Catalunya, Navarra, també França. La trobada es va convertir en un dels actes de la Festa Major amb la participació de figures emblemàtiques com els gegants de Catalunya, els gegants de Solsona, els gegants bojos del Carnaval de Solsona i representants de poblacions d'arreu del territori. Un dels moments més esperats, però, va ser la presentació dels nous vestits dels gegants després d'una restauració integral. Les noves peces, confeccionades artesanalment per la modista d'alta costura Imma Navarro, incorporen teixits exclusius i mantenen l'estètica medieval original de les figures. La renovació també ha incorporat detalls molt vinculats a Pineda. La geganta lluïa un mocador de puntes de coixí únic, elaborat per les puntaires de Pineda, una nova joieria creada per la pinedenca Gemma Grau i un nou ram d'orquídees. Per la seva banda, en Grau portava un pergamí que recorda la creació del carrer de Mar l'any 1499, quan el vescomtat de Cabrera va afavorir la unió entre la plana i el mar. I també el balanç de la trobada castellera, els castellers de l'Almaresma i la Selva Marítima. Els maduixots, acompanyats de la colla castellera de Figueres, van completar un pilar de 4 caminat, un 4 de 6 amb agulla i un 3 de 7, que és un dels castells més destacats de la jornada, també un 5 de 6. La diada es va tancar amb un pilar de 5 carregat i 2 pilars de 4. Des de la colla han fet una valoració positiva de l'actuació, tot destacant l'energia viscuda a la plaça i el suport rebut del públic. Asseguren que marxen encara amb alguns objectius pendents per continuar treballant en els assajos i seguir avançant durant aquesta temporada. Els maduixots també han volgut agrair la col·laboració de la colla castellera de Figueres. I avui estrenem setembre amb la mateixa tònica que l'agost. La calor no afluixa, la temperatura segueix pujant amb valors de 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala per l'època. Diguem que la calor arriba, però va a més. Són dades i informació del nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Que anem setembre seguint una continuïtat del mes d'agost. Malgrat que ara han tingut aquestes nits una mica fresques, doncs la tendència és que vagin pujant. Fixin-se quina contradicció, eh? Anem a setembre, les nits s'allarguen i estem dient que es faran nits més càlides i de dia doncs també sumarem més graus, pujaran les temperatures afectats per una massa càlida força anòmala per l'època i per la zona en qüestió. És un dia de sol avui, està avançant una faixa de núvols de tipus alt i mitjà i aquests núvols arribaran a partir de la tarda. Frena la radiació solar, però no impedirà que avui doncs, les temperatures doncs, tornin a ser altetes. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol. A la tarda també 4 pinzellades de núvols prims. Els vents seran molt fluixos demà. La mar doncs, estarà com un plat pràcticament tota la jornada. Un natge inferior al mig metre d'alçada estarà com una bassa d'oli, amb brises, insistim, molt, molt febles. Aquest panorama de dimecres pues, tindrà continuïtat dijous, divendres, dissabte i diumenge, en què una massa càlida començarà a sentir de valent cap al centre subpeninsular i a partir de dijous, però especialment divendres, i al cap de setmana doncs, pujarà de latitud i afectarà ja més cap al nord peninsular i nord-est. O sigui, ja seria nosaltres. Contribuirà que les temperatures màximes doncs, estiguin molt per sobre del que toquin per les dates. Això vol dir que veurem molts valors per sobre dels 35 graus en zones interiors i aquí doncs voltarem els 30 graus o més, sempre en funció de vents i humitats.

0: Són les dues. Notícies.
1: Nou model organitzatiu de salut integrarà els CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció de la població. En una setmana, dimarts de la setmana que ve, comença el curs escolar. Tots els ensenyaments començaran el mateix dia. El 8 de setembre és l'inici de curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars del curs 2026-2027. Les famílies podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, sigui a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com a través de la seu electrònica de pinedadamar.org. Ja es pot demanar cita prèvia fins al 6 de setembre. El Centre Cívic Poblenou obre les inscripcions de tardor amb una àmplia oferta de cursos i tallers. El període d'inscripció es farà del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. La prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat s'ajorna fins a finals de setembre. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, administració competent en el domini públic marítim terrestre, una decisió que ha generat debat entre els veïns i usuaris. I estrenem el setembre amb la mateixa tònica de l'agost, que és la calor. Una calor que no afluixa, temperatura que segueix pujant amb valors a l'entorn dels 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala pel setembre. Radio 2.

0: Són les 3. Notícies.
1: Nou model organitzatiu de salut integrarà els CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció de la població. En una setmana, dimarts de la setmana que ve, comença el curs escolar. Tots els ensenyaments començaran el mateix dia. El 8 de setembre és l'inici de curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars del curs 2026-2027. Les famílies podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, sigui a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com a través de la seu electrònica de pinedadamar.org. Ja es pot demanar cita prèvia fins al 6 de setembre. El Centre Cívic Poblenou obre les inscripcions de tardor amb una àmplia oferta de cursos i tallers. El període d'inscripció es farà del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. La prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat s'ajorna fins a finals de setembre. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, administració competent en el domini públic marítim terrestre, una decisió que ha generat debat entre els veïns i usuaris. I estrenem al setembre amb la mateixa tònica de l'agost, que és la calor. Una calor que no afluixa, temperatura que segueix pujant amb valors a l'entorn dels 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala pel setembre.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6
2: 94.6
1: FM. Són les 4. Notícies.
3: Nou model organitzatiu de salut integrarà els CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció de la població. En una setmana, dimarts de la setmana que ve, comença el curs escolar. Tots els ensenyaments començaran el mateix dia. El 8 de setembre és l'inici de curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de beques per a activitats esportives extraescolars del curs 2026-2027. Les famílies podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, sigui a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com a través de la seu electrònica de pinedadamar.org. Ja es pot demanar cita prèvia fins al 6 de setembre. El Centre Cívic Poblenou obre les inscripcions de tardor amb una àmplia oferta de cursos i tallers. El període d'inscripció es farà del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. La prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat s'ajorna fins a finals de setembre. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, administració competent en el domini públic marítim terrestre, una decisió que ha generat debat entre els veïns i usuaris. I estrenem el setembre amb la mateixa tònica de l'agost, que és la calor. Una calor que no afluixa, temperatura que segueix pujant amb valors a l'entorn dels 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala pel setembre.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Nou model organitzatiu de salut integrarà CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El Departament de Salut ha impulsat un nou model organitzatiu a l'àrea integrada de salut de la Baixa Tordera, que engloba l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La iniciativa forma part de l'estratègia de transformació del sistema sanitari que la Regió Sanitària de Girona està desplegant en tres territoris. Es busca adaptar l'atenció als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les noves necessitats socials i tecnològiques. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció. Una de les novetats és la posada en marxa de la finestra única d'atenció domiciliària gestionada per l'equip de suport domiciliari. Aquest servei centralitzarà les demandes assistencials per derivar cada pacient al recurs més adequat. La proposta també posa un accent especial en salut comunitària amb la creació d'una xarxa d'acció comunitària que reunirà els 14 ajuntaments del Maresme i Selva Marítima, els serveis socials i els agents sanitaris. La finalitat és identificar conjuntament les necessitats de salut de la població i actuar per reduir les desigualtats entre municipis. A Malgrat de Mar, la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda s'ajorna fins a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la restricció no entrarà en vigor de manera immediata, sinó que s'aplicarà a finals de mes, quan comencin els treballs d'instal·lació de pals de fusta i cordes per impedir l'accés i l'aparcament de vehicles a la zona. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, però la decisió ha generat debat entre veïns i usuaris amb opinions dividides. El fotògraf pinedenc Òscar Sánchez Martos ha estat distingit amb una menció d'honor als prestigiosos International Photography Awards 2026, un dels certàmens de fotografia més reconeguts a escala internacional. El reconeixement li ha arribat en la categoria de natura, la secció no professional, gràcies a una fotografia que consta al certificat oficial dels premis, i la menció destaca la qualitat artística i tècnica de la imatge dins d'un concurs que cada any reuneix milers de fotògrafs d'arreu del món. I ha estat el fotògraf pinedenc Òscar Sánchez qui ha tingut aquest reconeixement. I el temps marcat per aquesta situació estiuenca, una situació que ens arriba en un setembre, que comencem amb calor, la màxima d'ahir 29 graus a Pineda.

0: positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: No matter what, no matter what, you got.

0: dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: A la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de tres. Demana ja la teva cita gratis al 937-069-257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu. Dental.

forma part de l'estratègia de transformació del sistema sanitari que la Regió Sanitària de Girona està desplegant en 3 territoris. Es busca adaptar l'atenció als reptes de l'envelliment de la població, l'augment de les malalties cròniques i les noves necessitats socials i tecnològiques. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat, reforçar la qualitat assistencial i reduir diferències en l'atenció. La nostra àrea integrada de salut, Baixa Tordera, té una població de referència de 217.000 habitants. Aposta per un model en què l'atenció primària, hospitalària, intermèdia, de domicili i comunitària treballin de manera coordinada amb circuits compartits i una gestió conjunta dels pacients. Una de les novetats és la posada en marxa de la finestra única d'atenció domiciliària gestionada per l'equip de suport domiciliari. Aquest servei centralitzarà les demandes assistencials per derivar cada pacient al recurs més adequat, sigui hospitalització a domicili, els equips del PADES o l'atenció intermèdia. A més, incorpora eines d'intel·ligència artificial per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i sistemes de monitoratge remot per pacients amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva. Aquesta proposta, aquesta novetat de salut al nostre territori, també posa un accent especial en la salut comunitària amb la creació d'una xarxa d'acció comunitària que reunirà els 14 ajuntaments de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, també els serveis socials i els agents sanitaris. Falta una setmana per l'inici del curs escolar, previst per dimarts vinent. A diferència dels cursos anteriors, tots els ensenyaments començaran el mateix dia, el 8 de setembre. És l'inici del curs per infantil, primària, ESO, batxillerat i formació professional. Els docents han tornat avui a la feina, tot i que els equips directius dels centres ja fa dies que s'han incorporat. El Departament d'Educació ha anunciat que s'han reforçat les plantilles de mestres i professorat. Hi haurà més professionals a l'escola inclusiva i s'obriran més aules d'acollida per a la integració de l'alumnat nouvingut. També està previst un increment salarial per als docents de 700 euros anuals que se sumen als 800 que van cobrar al maig dins del complement específic. Se'ls pagarà ara també un complement de 50 euros per nit quan vagin de colònies o viatges escolars, ja que fins ara no cobraven res per a aquestes activitats fora d'horari. Tot i així, les mesures consideren que són insuficients als sindicats i es manté la convocatòria de vaga pel primer dia de curs. L'Ajuntament de Pineda obre la convocatòria de beques per activitats esportives extraescolars pel curs 2026-2027. Les famílies interessades podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, tots dos dies inclosos, ja sigui presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o bé de manera telemàtica a través de la seu electrònica. L'Ajuntament recorda que per tramitar la beca és imprescindible disposar de cita prèvia i que no s'acceptarà presencialment cap sol·licitud sense reserva prèvia. Les cites ja es poden demanar fins al 6 de setembre trucant per telèfon al 93-767-1560 de 8:45 del matí a les 2 del migdia fins divendres o fins diumenge a través del web citaprevia.pinedademar.org. citaprevia.pinedademar.org. L'objectiu d'aquestes beques és facilitar l'accés dels infants i joves a la pràctica esportiva fora de l'horari lectiu. El Centre Cívic Poblenou obre les inscripcions de tardor amb una àmplia oferta de cursos i tallers. Ja han presentat la programació i el període d'inscripció comença el dia 5. Serà del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. El 14 de setembre es farà el sorteig de places i a partir del 24 de setembre la inscripció s'obrirà al públic en general segons les vacants disponibles. Els cursos i tallers es faran entre els mesos d'octubre i desembre amb propostes de salut i benestar com el ioga, pilates o la gimnàstica, tallers creatius de dibuix, fotografia i costura, cursos d'idiomes i activitats vinculades.

vinculades a les noves tecnologies i la comunicació. A més, recordem que el Centre Cívic Poblenou celebra el seu 10è aniversari. Ho farà amb una festa especial prevista pel dissabte 19 de setembre, oberta a tota la ciutadania. Per a més informació, recordem que el Centre Cívic Poblenou és al passeig de Diputació 8. També podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament al 93-767-1560 i consultar tota la programació a pinedademar.cat i xarxes socials del Centre Cívic. A Malgrat de Mar, la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda s'ajorna fins a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la restricció no entrarà en vigor de manera immediata. Serà a final de mes quan comencin els treballs d'instal·lació de pals de fusta i cordes per impedir l'accés i l'aparcament de vehicles a la zona. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, l'administració competent en el domini públic marítim terrestre i que obliga a impedir l'estacionament en aquest espai d'acord amb la legislació de costes. La decisió ha generat debat entre veïns, usuaris, amb opinions dividides per la pèrdua de places d'aparcament en una zona molt freqüentada a Malgrat de Mar.

0: I també recollim encara valoracions de la Festa Major de Pineda i aquesta primera és per destacar la trobada dels gegants, una cita que va reunir 18 colles i més de 40 figures d'arreu de Catalunya, Navarra, també França. La trobada es va convertir en un dels actes de la Festa Major amb la participació de figures emblemàtiques com els gegants de Catalunya, els gegants de Solsona, els gegants bojos del Carnaval de Solsona i representants de poblacions d'arreu del territori. Un dels moments més esperats, però, va ser la presentació dels nous vestits dels gegants després d'una restauració integral. Les noves peces, confeccionades artesanalment per la modista d'alta costura Imma Navarro, incorporen teixits exclusius i mantenen l'estètica medieval original de les figures. La renovació també ha incorporat detalls molt vinculats a Pineda. La geganta lluïa un mocador de puntes de coixí únic, elaborat per les puntaires de Pineda, una nova joieria creada per la pinedenca Gemma Grau i un nou ram d'orquídees. Per la seva banda, en Grau portava un pergamí que recorda la creació del carrer de Mar l'any 1499, quan el vescomtat de Cabrera va afavorir la unió entre la plana i el mar. I també el balanç de la trobada castellera, els castellers de l'Almaresma i la Selva Marítima. Els maduixots, acompanyats de la colla castellera de Figueres, van completar un pilar de 4 caminat, un 4 de 6 amb agulla i un 3 de 7, que és un dels castells més destacats de la jornada, també un 5 de 6. La diada es va tancar amb un pilar de 5 carregat i dos pilars de 4. Des de la colla han fet una valoració positiva de l'actuació, tot destacant l'energia viscuda a la plaça i el suport rebut del públic. Asseguren que marxen encara amb alguns objectius pendents per continuar treballant en els assajos i seguir avançant durant aquesta temporada. Els maduixots també han volgut agrair la col·laboració de la colla castellera de Figueres. I avui estrenem setembre amb la mateixa tònica que l'agost. La calor no afluixa, la temperatura segueix pujant amb valors de 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala per l'època. Diguem que la calor arriba, però va a més. Són dades i informació del nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Que anem setembre seguint una continuïtat del mes d'agost. Malgrat que ara han tingut aquestes nits una mica fresques, doncs la tendència és que vagin pujant. Fixin-se quina contradicció, eh? Anem a setembre, les nits s'allarguen i estem dient que es faran nits més càlides i de dia doncs també sumarem més graus, pujaran les temperatures afectats per una massa càlida força anòmala per l'època i per la zona en qüestió. És un dia de sol avui, està avançant una faixa de núvols de tipus alt i mitjà i aquests núvols arribaran a partir de la tarda. Frena la radiació solar, però no impedirà que avui doncs, les temperatures doncs, tornin a ser altetes. Demà dimecres hem d'esperar un dia de sol. A la tarda també 4 pinzellades de núvols prims. Els vents seran molt fluixos demà. La mar doncs, estarà com un plat pràcticament tota la jornada. Un atge inferior al mig metre d'alçada estarà com una bassa d'oli, amb brises, insistim, molt, molt febles. Aquest panorama de dimecres doncs, tindrà continuïtat dijous, divendres, dissabte i diumenge, en què una massa càlida començarà a sentir de valent cap al centre subpeninsular i a partir de dijous, però especialment divendres, i al cap de setmana doncs, pujarà de latitud i afectarà ja més cap al nord peninsular i nord-est. O sigui, ja seria nosaltres. Contribuirà que les temperatures màximes doncs, estiguin molt per sobre del que toquin per les dates. Això vol dir que veurem molts valors per sobre dels 35 graus en zones interiors i aquí doncs voltarem els 30 graus o més, sempre en funció de vents i humitats.

0: Ràdio Pineda.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda. Al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 8. Notícies.
1: Nou model organitzatiu de salut integrarà els CAP, hospitals i atenció domiciliària a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. El projecte preveu una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Blanes amb una visió territorial compartida per millorar l'accessibilitat.

famílies podran presentar les seves sol·licituds del 7 al 20 de setembre, sigui a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà com a través de la seu electrònica de pinedademar.org. Ja es pot demanar cita prèvia fins al 6 de setembre. El Centre Cívic Poblenou obre les inscripcions de tardor amb una àmplia oferta de cursos i tallers. El període d'inscripció es farà del 5 al 10 de setembre per als residents a Pineda. La prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda de Malgrat s'ajorna fins a finals de setembre. La mesura respon a un requeriment de l'Estat, administració competent en el domini públic marítim terrestre, una decisió que ha generat debat entre els veïns i usuaris. I estrenem el setembre amb la mateixa tònica de l'agost, que és la calor. Una calor que no afluixa, temperatura que segueix pujant amb valors a l'entorn dels 30 graus a la costa a causa d'una massa càlida anòmala pel setembre.

0: la una, a les dues i... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Pineda, tarifa plana d'empastos a 39 euros i revisió i neteja gratis. Ara sí, a la de 3. Demana ja la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. I recorda, no tanquem a l'estiu.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

0: És la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio
1: Pineda. A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.